0: Ciborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç de moda. Bé, marroquí, pios, renyut serrós, escarrà genius.

0: saps,
1: l'univers mor.
0: Doncs dins una cachimba dorm l'ovell merdós. L'orgull vermell s'emprèn bruscament.
2: Bona nit, nen.
1: Bona nit, crubó.
0: L'orgull vermell s'emprèn molt bruscament.
3: Sintoniza el 107.9. Sintoniza Radio Miguel Turra, la radio que está cerca de ti.